0: Avui per avui, Àngels Barceló.
1: Avui per avui, Cantàbria. Lucía Pombo.